0: just kiss and say goodbye.
1: Música nit, la música dels teus somnis.
2: Les cançons per somiar. Per somiar.

and that laugh that wrinkles your nose touches

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Atenció als afectats per les tempestes del cap de setmana, perquè l'Ajuntament orientarà tothom que ho necessiti.

0: L'Ajuntament ha obert un circuit d'atenció per orientar les persones que han patit afectacions per les tempestes del cap de setmana. Tots aquells que vulguin informar-se sobre les gestions i els tràmits que han de fer es poden adreçar a l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, ubicada al segon pis de l'antic sindicat. Per adreçar-s'hi, però, cal demanar cita prèvia. En volem parlar amb el regidor responsable de l'OMIC, Frederic Guic. Aquí, com a regidor d'Esports, també li volem preguntar pel tancament de la piscina, que ha quedat malmesa pels aiguats i sembla que podria tenir danys estructurals. A més, en un altre ordre de qüestions, però no menys important, volem que ens expliqui què ha preparat l'Ajuntament per rebre aquesta tarda la flamant campiona del món de motocross, Daniela Guillén. Amb aquests temes obrim el programa d'avui. Som a dimecres 7 d'octubre i això és el Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret. Donem la benvinguda a tothom i el que fem tot seguit és avançar la resta de contingut d'avui i ho fem amb en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Marina. Dic Maria, tu et vacunes?
0: Jo... no. Fa molt de temps que no, però al meu fill, per exemple, sí que li poso totes les vacunes que em diuen, eh?
1: Doncs fixa't, ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip i contra la Covid-19. Els detalls ens els donarà la referent de vacunació de l'àrea bàsica de salut de Lloret i Tossa, l'infermera Laura Martín. Explicarem que s'ha obert el període per fer la inscripció al concurs d'aparadors de Halloween que organitza l'Ajuntament. Serà la tercera edició. També ens fixarem en l'agenda del cap de setmana i anirem fins al teatre on aquest divendres es podrà gaudir de l'espectacle Massília. En parlarem àmpliament amb el productor de l'espectacle, Òscar García. I hem parlat amb el campió del món de kickboxing, Antonio Campoy, que ha estat a Lloret de Mar per fer promoció d'un acte solidari que farà el proper mes de novembre al Teatre Monumental de Mataró. En esports sabrem com va anar ahir el partit del Club Hoquei Lloret a la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i acabarem explicant com li va anar al Club Natació Lloret la primera jornada de la Lliga Catalana Infantil.
0: Doncs déu-n'hi-do, tot això us volem explicar al llarg de la propera hora i, a més, com ja sabeu, també la previsió meteorològica amb aquest temps boig que tenim aquesta setmana i el repàs de l'actualitat general. Tot plegat aquí, al Bon Dia, Bona Hora, un programa que fem Marc Diva i en directe hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I en Xavi Segura, que ja el tenim despert i amb tota la informació meteorològica preparada. Xavi, com es presenta aquest dimecres i aquests propers dies? Bon dia.
3: Bon dia. El temps continua inestable i es mantindrà aquesta influència d'un embussament d'aire fred ubicat a l'oest de la península, a l'Atlàntic, que afavorirà el creixement de nuvolades. Per tant, nova jornada, pendents del cel, tot i que la pluja més destacada quedarà més a l'interior. Durant el matí hi haurà precipitacions mar endins que localment poden fregar algun tram de la costa. Per tant, no es podria descartar que algun d'aquests ruixats arribés aquí a la selva marítima. Només és, evidentment, una possibilitat. I de cara a la tarda, doncs, se'n tornem. Hi haurà xàfecs, tempestes irregulars a molts punts del país, sobretot de l'interior del Pirineu i del Prepirineu, que puntualment poden arribar també aquí a la costa. Per tant, aquesta possibilitat d'algun ruixat, sobretot, com diem, a primeres hores del matí i de nou a partir de la tarda. Poca cosa en comparació a altres zones del territori, ja que durant gran part del dia la probabilitat de pluja aquí a Lloret serà baixa. Això sí, per aiguamar, per si de cas, amb unes temperatures que es mantindran semblants o pujaran una mica més. Molta bonança al centre del dia, una màxima al voltant dels 25 graus a tot estirar. I a partir de dijous la notícia serà que baixaran clarament les temperatures, baixarà aquest termòmetre a causa de l'entrada del vent del nord als extrems del país i per tant la refrescada serà notòria, tant de dia com de nit, amb mínimes a últimes hores de la jornada i encara precipitacions, risc de xàfecs, de tempestes a tota la zona nord-est de Catalunya, per tant també aquí a la selva marítima. Però a partir de divendres la situació meteorològica, els mapes indiquen que millorarà clarament i ja no s'espera pluja el que resta de setmana, però amb aquests termòmetres que quedaran ben tocats, suavitat al centre del dia i força fresca amb un punt de fredor de cara a les nits, un ambient clarament més tardorenc.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs ja tocava, també, que arribés l'ambient tardorenc. En tot cas, aquesta nit a Lloret, l'episodi de pluges que hem tingut ha deixat 6 litres per metre quadrat, segons ens indica en Jaume Masdevall. I, d'altra banda, dir que ara mateix el termòmetre ens marca aquí a Lloret 19 graus de temperatura i la humitat la tenim al 90%. I del temps a l'actualitat general ens posem al dia. Primer diari, Josep.
1: Així ens llevem en aquesta nova jornada, en aquest dimecres. Aquests són els titulars més rellevants de la premsa escrita. Diari de Girona obre dient que el Tribunal Constitucional obre la porta al retorn immediat de Puigdemont. En religió, Octavi Vilà opta a ser el nou arquebisbe de Barcelona. A peu de plana, a Tossa de Mar, comencen les obres de la muralla després de detectar-hi esquerdes. Pel que fa a les fires de Girona, 300 drons ompliran el cel de la ciutat en l'espectacle inaugural. I pel que fa a infraestructures, una entitat es mobilitza a favor de la variant d'Olot i les preses. La primera plana del diari de Girona, en l'apartat d'esport, l'omple una fotografia en un moment del partit de bàsquet entre el Girona i el Dinamo de Bucarest, amb el títol Europa somriu al Girona. El resultat final, 87-75. Diari Ara, en grans titulars en la seva portada. Llum verda a l'amnistia total, amb fotografia de Carles Puigdemont i declaracions seves en la seva compareixença ahir a la tarda. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni la concòrdia. A peu de plana, llegim, Sánchez inicia la precampanya aprovant 10.000 milions en préstecs per a l'habitatge. També llegim quart dia seguit d'aiguats i inundacions i que el banc francès BPC entra en el Sabadell com a soci estable. A El País, amb també fotografia il·lustrativa de Carles Puigdemont. El Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I a peu de plana, Sánchez es garanteix el sí al decret de habitatge. El diari La Razón, guerra en el PSOE pel comandament de la campanya electoral i també fotografia de Carles Puigdemont amb el titular que celebra la seva victòria i la derrota dels poders públics. També fotografia de l'expresident de la Generalitat amb el titular que Puigdemont celebra que Pompidou li doni la victòria de l'amnistia. Però també llegim en grans titulars al diari El Mundo que el 44% de l'habitatge de lloguer ha desaparegut amb Sánchez. A La Vanguardia, gran fotografia de Carles Puigdemont amb el titular El Tribunal Constitucional imposa l'amnistia. I les declaracions de l'expresident de la Generalitat, no tornarem al servei dels nostres partits, sinó del país. Hi ha més notícies en primera plana de La Vanguardia, com ens té acostumats. Són les següents. Israel recorda les víctimes en el tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber encara què és el que va fallar. Sánchez reflota els decrets d'habitatge que va tombar el Congrés i també es fa ressò que el Sabadell, el Banc Sabadell, suma el francès BPC amb el 7% del seu nucli dur. A El Periódico de Catalunya, el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont i amb una fotografia il·lustrativa una altra tempesta per sorpresa. A peu de plana, les farmacèutiques entren en el sector de la defensa davant les amenaces biològiques i també llegim que el govern prohibirà comprar habitatges a les empreses de més amb més de 10 pisos. Finalment, a l'ABC, el secretari general d'Habitatge es va gastar 100.000 euros en viatges. Gran fotografia per Carles Puigdemont parlant per telèfon i també el titular La Moncloa celebra l'amnistia i Puigdemont la derrota dels poders espanyols. I una notícia més al diari ABC és Sánchez arrasa el Congrés i imposa els decrets que la majoria va rebutjar.
0: Doncs aquesta notícia també la trobem, evidentment, als portals digitals. Per exemple, l'ACN titula «El Consell de Ministres aprova de nou els decrets d'habitatge i Sánchez fa una crida a aprovar-los per unanimitat, per humanitat, volem dir». D'altra banda, també, sobre tota aquesta qüestió de l'habitatge, sindicats laborals ultimen la data de la vaga general que es perfila abans de la campanya electoral. Tot i així, la notícia principal, tant de l'ACN com del 3CAT, és que el servei de Rodalies no funciona correctament per causes alienes i Renfe recomana mitjans alternatius. Per tant, ja imagineu-vos, si normalment Renfe funciona així, i imagina't si et diuen que busquis una alternativa.
1: I tant.
0: Doncs si heu de viatjar, mireu-vos-ho bé. També els aeroports estan doncs, amb moltes afectacions i qualsevol viatge que hagueu de fer avui us ho heu de mirar bé prèviament. L'altre protagonista també, com veiem a les portades, doncs és Carles Puigdemont, després que el jutge Llarena hagi aixecat l'ordre de detenció. Per exemple, el 3CAT publica que Boye situa el retorn de Puigdemont després de les eleccions i Puigdemont ja ha dit que tornaran no al servei del partit, sinó al servei del nostre país. Són notícies vinculades a aquest retorn de Carles Puigdemont. Una altra notícia que volem destacar del 3CAT és que on la tenia per aquí. Fa 3 anys de la guerra de Gaza, un conflicte que s'estès i continua, i el 3CAT ofereix doncs, tot un reportatge sobre què han aconseguit Hamas i Israel amb tot aquest conflicte. En el cas de l'ACN, que sempre destaca notícies culturals a la seva portada, Maria Climent publica Punt de no retorn, diu que a partir dels 40 anys sembla que t'hagis d'estar entrenant per la menopausa, i l'escriptora explora el desig, la pressió estètica i les crisis de parella en la seva novel·la més eròtica. Diu l'ACN, que també en plana cultural publica que Martí Gironell s'endinsa en el món de les remeieres amb el rerefons del castell de Peralada a Malaveïna. I finalment, de l'àmbit esportiu, avui deixo de banda totes les notícies referents al Barça o vinculades d'alguna manera al Barça, i en destaco una que m'ha cridat l'atenció en el 3CAT, que és que s'ha creat un pont d'equilibri extrem que uneix Catalunya i Aragó sobre el congost de Mont-rebei. La línia suspesa va unir la zona de l'ermita de la Pertusa amb l'entorn de l'alberg de Montfalcó, travessant per damunt de l'embassament de Canelles. Imatges espectaculars que ha deixat aquest pont d'equilibri extrem i que ens situa a nosaltres a les 8:13.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
6: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: All right. Parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.
9: L'Ajuntament de Lloret de Mar Informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
10: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
11: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Vuit i 17 del matí, som al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar i encara coeix, evidentment, doncs, tots els efectes que han deixat les fortes pluges dels últims dies aquí al municipi. I volem destacar avui que l'Ajuntament ha obert un circuit d'atenció per orientar les persones que han patit afectacions pels aiguats. Les persones que vulguin informar-se sobre les gestions i els tràmits que poden fer han d'adreçar-se a l'OMIC, que és l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i està ubicada al segon pis de l'antic sindicat. Per adreçar-s'hi, però, cal demanar cita prèvia.
1: En aquesta oficina s'orienta tant a particulars com a comunitats de propietaris, autònoms o empreses sobre quines són les primeres gestions que han de fer. A més, des de l'OMIC també atendran a totes aquelles persones a qui deneguin el sinistre, que no rebin resposta o que discrepin de la indemnització.
0: Ara en parlarem amb el regidor de l'OMIC, Frederic Guic, però com a regidor d'esports i també relacionat amb els aiguats, li preguntarem pel tancament de la piscina municipal.
1: L'equipament està tancat perquè s'hi han detectat possibles danys estructurals després de les pluges torrencials de diumenge passat.
0: Saludem el regidor de l'OMIC i regidor d'Esports, Frederic Guic, bon dia.
12: Bon dia, Maria.
0: Primer de tot, per què s'ha obert aquest circuit d'orientació a les persones afectades?
12: Bé, nosaltres hem d'estar al servei dels lloretens i lloretenques i sabem dels danys que han patit, malauradament, molts d'ells a les seves cases, a les seves instal·lacions, als seus negocis. Llavors, també sabem, a vegades, o farragós que és, rebre resposta o començar doncs, aquests tràmits amb les asseguradores. Llavors, nosaltres, en qualitat de servei, els veïns i veïnes doncs, hem obert aquesta línia. L'OMIC està per això. Doncs, com bé heu dit, es poden adreçar a l'OMIC, ja sigui via correu electrònic o per telèfon, per demanar cita prèvia.
0: I de quin tipus d'afectacions parlem? Qui seria que pot reclamar?
12: Tot aquell que hagi vist afectada la seva vivenda o el seu negoci degut als aiguats i que tingui la seva assegurança, doncs tingui aquestes cobertures.
0: I ja podem avançar que les persones que vagin a l'OMIC se'ls demanarà que ho tinguin tot, com ho dic ara, no em surt la paraula.
12: Que tingui la documentació.
0: Sí.
12: Quanta més documentació, quanta més informació de la seva assegurança i dels danys que han patit, del sinistre que hagin pogut patir, doncs ens serà molt més fàcil doncs, poder adreçar-los i indicar-los doncs, les gestions que han de fer.
0: Exacte, tot documentat, no?, amb fotografies, amb vídeos, factures, tot el que tinguin, doncs que ho vagin recollint i allà se'ls indicarà tots els tràmits que han de fer. Doncs queda dit l'OMIC aquí a l'antic sindicat, al costat de la ràdio, segon pis, i allà, demanant cita prèvia, es resoldran tots els dubtes que hi hagi al respecte. Regidor, volíem també, sobre els efectes del temporal, parlar de la piscina, que està tancada. Què és el que ha passat, què s'hi ha detectat, quina és la situació?
12: Sí, la veritat és que és una situació

fly.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14. Radio.

Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. La transformació de l'Avinguda de Vidreres de Lloret de Mar avança per fases. Després de la signatura del conveni d'expropiació dels terrenys situats al número 35, que permetrà guanyar 155 metres quadrats d'espai per la vorera, l'Ajuntament treballa en les actuacions previstes en aquest punt i també el número 15 de l'Avinguda. La regidora d'Urbanisme, Míriam Rodríguez, destaca que la signatura del conveni és un pas important per avançar en la transformació d'aquest eix.
5: Parlem d'un punt que és especialment estret, el que has dit, no? Avinguda Vidreres 35, és gairebé el principi de l'avinguda, i amb aquesta actuació podem guanyar 155 metres quadrats d'espai per fer vorera i és continuar guanyant espai per les persones i fer que aquest eix doncs, sigui més accessible, sigui més còmode i, a més, sigui més segur.
4: Pel que fa al número 15, l'expropiació ja es va completar fa uns mesos i actualment està oberta la licitació per executar els treballs d'enderroc i adequació de l'entorn. L'actuació permetrà eliminar una part del pati d'una casa antiga i ampliar la vorera en aquest punt. Un dels elements que genera més incertesa és la portalada de la finca, que conté elements catalogats com a bé cultural d'interès local. La intenció inicial de l'Ajuntament era desmuntar-la i tornar-la a col·locar una mica més enrere, però els serveis tècnics han advertit que el seu estat de conservació ho dificulta.
5: Un dels aspectes que més preocupa la ciutadania és el tema de la portalada, no?, d'aquesta finca, que conté elements catalogats com a bé cultural d'interès local, i la nostra intenció doncs, és desmuntar la portalada i la nostra intenció era aquesta, no?, deixar-la igual, però una miqueta més enrere, però els serveis tècnics ja ens han dit que això serà pràcticament impossible perquè la portalada està molt malmesa i al desmuntar-la, doncs molt previsiblement hi haurà trossos que es podran desfer. Llavors intentarem fer tot el possible per poder-la conservar en el millor estat i conservar-la com a patrimoni cultural del municipi.
4: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament intentarà conservar els elements patrimonials en el millor estat possible. Les actuacions a l'Avinguda de Vidreres no tenen prou un calendari global tancat. Rodríguez explica que el projecte de remodelació integral és complex i que es desenvoluparà per fases a mesura que es completin les diferents tramitacions.
5: És un projecte important i, per tant, lògicament, no, requereix diferents fases i diferents actuacions. En aquests moments estem avançant en aquests diferents punts de l'Avinguda. Paral·lelament, també es continua la redacció del que és el projecte global. Per això, més que donar un calendari concret, que ara mateix no seria rigorós donar-lo, doncs el que podem explicar és que anirem avançant per fases a mesura que es vagin completant les diferents tramitacions. Hem fet aquestes dues expropiacions, tirarem endavant el que és l'enderroc perquè la vorera pugui estar ampliada el més aviat possible, però el que és la realitat d'una avinguda de Vidreres, un projecte global, doncs encara trigarà una miqueta.
4: La regidora defensa que aquestes actuacions permeten començar a materialitzar el canvi a l'Avinguda de Vidreres, un eix que ha posat en valor perquè connecta diferents punts del nucli urbà i concentra un volum important de trànsit i de vianants.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. El Club Hoquei Lloret ha perdut el partit davant del Barça disputat ahir a la nit corresponent a la segona jornada de la Lliga Catalana. És un partit que s'havia ajornat al cap de setmana per les fortes pluges. El resultat va ser de derrota per 1-6. En el primer temps, els blaugrana es van avançar als 5 minuts de joc, però els lloretencs van aconseguir l'empat momentani en una acció de Marc Font. El marcador al descans, però, era de derrota per 1-4 i el Barça va fer dos gols més a la represa per establir el definitiu i contundent 1-6. A la porteria blaugrana hi havia el lloretenc Carles Grau, que una temporada més defensa els colors del Barça a la màxima categoria de l'hoquei estatal, l'hoquei Lliga, on també hi serà el Club Hoquei Lloret. Es tracta de la segona derrota del Lloret a la Lliga Catalana. Ara l'equip té pendent el partit de la tercera jornada contra l'Alcoi, que encara no té data. I encara en plana esportiva, el Club Natació Lloret va aconseguir 4 primeres posicions i un bon grapat de marques personals a la primera jornada de la Lliga Catalana Infantil, que també va servir com a presa de temps pels nedadors d'etapes júnior i absolut. La competició es va disputar a Vic. Les primeres posicions van ser de Javi García en els 100 metres papallona i en els 200 metres estils i Gloria Timpani en els 200 metres esquena i en els 50 metres esquena. Els dos nedadors, a més, van obtenir un total de 3 nous rècords de club. Ho valora l'entrenador del Club Natació Lloret, Joan Parra, que es mostra molt satisfet amb els resultats obtinguts.
4: Estem força contents que la majoria de les proves que es van nedar ja es van aconseguir moltes marques personals, o sigui, és una gran feina de tots els nanos, de tot l'equip, i dintre d'aquestes marques fins i tot van haver-hi 3 nous rècords del club per part del Javi García amb el 100 papallona i la Glòria Timpani amb el 50 i 200 esquena.
3: A banda d'aquests resultats, també hi va haver altres nedadors que van acabar en segones i terceres posicions de diferents modalitats. Van ser Júlia García, Sasha González, Simón Kutcher, Stefan Reitor, Gustavo Hermida i Daniela Cuadrado.
2: La previsió del temps.
3: Inestabilitat un dia més aquí a Lloret de Mar i com anirà tot plegat? Ens ho explica en Xavi Segura. Bon dia, Xavi.
5: Bon dia. El temps continua inestable i es mantindrà aquesta influència d'un embussament d'aire fred ubicat a l'oest de la península, a l'Atlàntic, que afavorirà el creixement de nuvolades. Per tant, en nova jornada, pendents del cel, tot i que la pluja més destacada quedarà més a l'interior. Durant el matí hi haurà precipitacions mar endins que localment poden fregar algun tram de la costa. Per tant, no es podria descartar que algun d'aquests ruixats arribés aquí a la selva marítima. Només és, evidentment, una possibilitat. I de cara a la tarda, doncs se'n tornem-hi. Hi haurà xàfecs, tempestes irregulars a molts punts del país, sobretot de l'interior del Pirineu i del Prepirineu, que puntualment poden arribar també aquí a la costa. Per tant, aquesta possibilitat d'algun ruixat, sobretot, com diem, a primeres hores del matí i de nou a partir de la tarda. Poca cosa en comparació a altres zones del territori, ja que durant gran part del dia la probabilitat de pluja aquí a Lloret serà baixa. Això sí, per aiguamar, per si de cas, amb unes temperatures que es mantindran semblants o pujaran una mica més. Molta bonança al centre del dia, una màxima al voltant dels 25 graus a tot estirar. I a partir de dijous la notícia serà que baixaran clarament les temperatures. Baixarà aquest termòmetre a causa de l'entrada del vent del nord als extrems del país i, per tant, la refrescada serà notòria, tant de dia com de nit, amb mínimes a últimes hores de la jornada i encara precipitacions, risc de xàfecs, de tempestes a tota la zona nord-est de Catalunya, per tant, també aquí a la selva marítima. Però a partir de divendres, la situació meteorològica, els mapes indiquen que millorarà clarament i ja no s'espera pluja el que resta de setmana, però amb aquests termòmetres que quedaran ben tocats, suavitat al centre del dia i força fresca amb un punt de fredor de cara a les nits, un ambient clarament més tardorenc.
3: Moltes gràcies, Xavi, per tota aquesta informació. Ara mateix el termòmetre ens marca 11 graus.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. Ja ha començat la campanya de vacunació tant per la grip com per la Covid-19. Com ja és habitual, es divideix en dues fases. La primera s'adreça als col·lectius més vulnerables i, posteriorment, sobre tota la població. Laura Martín, infermera d'atenció primària a l'àrea bàsica de Lloret i Tossa i referent de vacunació, ha explicat quins són els col·lectius prioritaris durant aquests primers dies de la campanya.
5: Hem començat aquesta setmana la vacunació amb la primera fase, amb majors de 80 anys, o persones amb condició de risc, malalties cròniques, embarassades, personal docent, personal sanitari, i anirem ampliant amb una segona fase que estarà oberta a tota la població.
4: La resta de la població inclosa en les recomanacions es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. En total, en el conjunt de la regió sanitària de Girona es repartiran més de 170.000 dosis contra la grip i més de 95.000 contra la Covid-19. Aquesta diferència es deu a que la vacuna de la grip es dirigeix a tothom, mentre que la de la Covid es focalitza en els majors de 60 anys i les persones amb condicions de risc. Laura Martín recorda que la vacunació té un doble objectiu: protegir-nos a nosaltres mateixos i també a la comunitat. En general, la infermeria Mera considera que hi ha consciència social.
5: Realment sí que estan molt mentalitzades i es vacunen, venen a demanar per la vacunació, i també aprofitem moltes vegades quan ja comencen els mesos de tardor, no, prèviament, doncs, a recordar aquesta importància de vacunar-nos quan venen a consulta.
4: La infermera d'atenció primària de l'àrea de Lloret i Tossa adverteix que durant l'estiu hi ha hagut casos de grip A i que actualment es diagnostiquen casos lleus de grip, però per ara es desconeix la incidència que tindrà. Les persones que es vulguin vacunar s'han de dirigir al CAP del carrer d'Agustí Cabanyes, preferentment amb cita prèvia.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La piscina de Lloret de Mar es manté tancada després dels efectes de les pluges torrencials de diumenge passat. L'equipament va detectar algunes filtracions i en una primera revisió es van identificar possibles danys estructurals. L'Ajuntament ha encarregat una anàlisi més profunda a un tècnic especialitzat per determinar l'abast dels desperfectes i si la instal·lació és segura per continuar acollint activitat esportiva. El regidor d'Esports, Frederic Guic, explica que encara no es pot determinar si aquests possibles danys són previs al temporal o si les pluges els han provocat o accentuat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha optat per mantenir l'equipament tancat preventivament fins a disposar d'una valoració tècnica completa. L'objectiu és determinar quins danys ha patit l'estructura i quines actuacions caldria fer. Guic insisteix que la prioritat és garantir la seguretat dels usuaris i assegura que no es reobrirà la instal·lació fins que hi hagi garanties.
4: Amb molt bon criteri i amb un primer anàlisi tècnic per part dels tècnics de la casa, l'arquitecte municipal, doncs vam decidir per seguretat doncs esperar una valoració més profunda d'un tècnic estructural que ens digui quins danys ha patit realment l'estructura i què s'hi pot fer i si realment doncs aquesta instal·lació és segura per a la pràctica de l'esport. Per davant de tot està la seguretat de la gent i no seré jo el boig que digui que es pot entrar sense tenir segur que aquesta instal·lació és 100% segura.
3: L'Ajuntament preveu tenir l'informe tècnic en un termini màxim de 2 setmanes. A partir d'aquí es decidirà si la piscina pot tornar a obrir i funcionar amb normalitat o si caldrà mantenir-la tancada per executar les reparacions necessàries. Pel que fa als usuaris, el regidor ha volgut deixar clar que les quotes quedaran congelades mentre la instal·lació no es pugui utilitzar.
4: Les quotes, si això doncs passa al mes de novembre, no es passarà la quota del mes de novembre i totes aquestes quotes que ja s'han avançat, que ja s'han pagat, doncs queden congelades i es bonificarà. Òbviament, tots aquells dies que no han utilitzat els usuaris seran bonificats.
3: El tancament afecta la zona de piscina i el gimnàs, però no l'espai de raqueta. Les pistes de tennis i pàdel continuen funcionant amb normalitat. L'Ajuntament demana paciència als usuaris mentre es completa l'estudi i es determina quan es podrà reobrir la instal·lació i en quines condicions. En tot cas, el criteri serà garantir la seguretat abans de reprendre l'activitat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'Ajuntament ha obert un circuit d'atenció per orientar les persones que han patit afectacions per les tempestes del cap de setmana. Les persones que vulguin informar-se sobre les gestions i els tràmits que poden fer han de desplaçar-se a l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, ubicada al segon pis de l'antic sindicat. Per adreçar-s'hi, però, cal sol·licitar cita prèvia per telèfon o per correu electrònic. En aquesta oficina s'orienta tant a particulars com a comunitats de propietaris, autònoms o empreses sobre quines són les primeres gestions que han de fer. Així ho ha explicat el regidor de l'OMIC, Frederic Quic.
5: Hem d'estar al servei dels lloretens i lloretenques i sabem dels danys que han patit, malauradament, molts d'ells a les seves cases, a les seves instal·lacions, als seus negocis. Llavors, també sabem, a vegades, un farragós que és rebre resposta o començar doncs aquests tràmits amb les asseguradores. Llavors, nosaltres, en qualitat de servei, els veïns i veïnes doncs, hem obert aquesta línia. El l'OMIC està per això.
4: No obstant això, els afectats han de tenir clar que cal comunicar el sinistre a l'asseguradora dins dels 7 dies naturals posteriors i cal fer-ho per un canal que deixi constància. Un cop fet el tràmit, cal conservar el número de sinistre. Per fer la reclamació, cal documentar tots els danys amb fotografies o vídeos, recollir totes les factures, pressupostos i justificants de les despeses que es conservin i guardar tota la documentació relacionada amb la incidència i la reclamació a les pertinents asseguradores. Des de l'OMIC també atendran a totes aquelles persones a qui deneguin el sinistre, que no rebin resposta o que discrepin de la indemnització.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
1: Welcome to Mediterranean Life. Calimocho, cervecita, un toquito de siesta y fiesta.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

0: en el teu tabú, baby.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

0: @RadioLloret.
1: A veces desearía ser un robot.

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El Teatre de Lloret acollirà aquest divendres al vespre l'espectacle Massília, de la companyia La Jarra Azul. La proposta narra la història dels intel·lectuals i artistes que l'any 1939 van fugir de la Guerra Civil Espanyola i van marxar cap a l'Argentina a bord d'aquest vaixell. L'obra és la tercera i última part d'una trilogia sobre els vaixells de l'exili que la companyia va començar fa més de 20 anys. El productor de l'espectacle és Òscar García.
4: Però el públic veurà una cloenda, podem dir, d'una trilogia que van començar fa més de 20 anys sobre vaixells a l'exili. Vam començar amb una obra que es deia Los Niños de Morelia, amb la Jarra Azul, que vam estrenar a Mèxic sobre un dels vaixells que després de la Guerra Civil Espanyola va anar, en aquest cas, cap a Mèxic. Després vam indagar i vam descobrir que n'hi havia més vaixells i vam començar la posada en escena a Winnipeg, el vaixell de Neruda, i la trilogia l'hem tancat amb Massília, no? Amb Massília, que és l'espectacle concretament que tracta dels exiliats que van anar en aquest cas, a Buenos Aires, on va haver un grupet d'intel·lectuals que van en aquest vaixell cap allà.
3: Amb dramatúrgia de Maria Donoso i Albert Boronat i direcció de Nelson Valente, l'espectacle combina teatre documental, una posada en escena contemporània i elements poètics per explicar una història d'exili que, segons la companyia, continua tenint punts de connexió amb l'actualitat. De fet, un dels objectius del muntatge és que el públic no es quedi només amb els fets històrics, sinó que pugui relacionar-los amb els conflictes i els moviments migratoris del present. Massília també busca arribar al públic jove a través d'una posada en escena àgil i amb elements sorprenents.
4: Fa reflexionar i, sobretot, mira, una cosa que volíem era que poguéssim apropar-nos al tema de l'exili de més des d'una perspectiva, et diria, inclús juganera, no? Està plantejat de manera molt àgil el muntatge i des d'una perspectiva molt contemporània, no? Que tu poguessis reflexionar ja no només del que va passar a l'any 37 quan marxen aquests exiliats cap a Argentina, sinó que realment el puguem transportar a l'època d'avui i que la gent pugui reflexionar sobre aquests temes des d'una perspectiva actual, no? I per això ens interessava també poder enganxar el públic jove.
3: La proposta, que es va estrenar al Festival Grec, ha passat posteriorment per diferents punts de Catalunya, el País Basc i Lleó, amb una acollida molt positiva, segons afirma el productor. L'espectacle es podrà veure aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades tenen un preu de 16 euros.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
6: It has me thinking. Do you have to outgrow your past to fit into your future?

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 35 47 35.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'Ajuntament organitza una rebuda especial a la flamant campiona del món de motocross, la lloretenca Daniela Guillén. La pilota ha assolit aquesta fita recentment després d'una última cursa del Mundial excel·lent disputada a Austràlia. Daniela Guillén està molt agraïda que l'Ajuntament del seu poble la rebi d'aquesta manera i l'ajudi a donar-se a conèixer.
4: Molt contenta, no?, de que un Ajuntament pugui rebre'm així i la veritat que és algo que es necessita, no? Al final, donar aquest valor als deportistes i, bueno, i donant-li l'ajuda de donar-se a conèixer també, pues, és algú que ajuda a l'esport i sobretot, pues, a mi, perquè el motocross, bueno, no és tan conegut, així que res, no, molt contenta.
3: Per la pilot de Lloret de Mar, haver guanyat el Mundial és un somni fet realitat.
4: Molt contenta, no? Al final, el somni que tant volia i perseguia des de ben petita, poder aconseguir-ho, la veritat que ha sigut algo molt gran. I res, la veritat que ara amb molta calma, d'haver guanyat ja per fin. I res, contenta de celebrar-ho amb la meva família, amb tota la meva gent.
3: Des de l'Ajuntament, el regidor d'Esports, Frederic Guic, assegura que era de rebut fer una rebuda especial a Daniela Guillén, que és una lluitadora nata que ha treballat molt per arribar fins aquí.
5: Ha sigut un èxit molt treballat. El món del motocross no és fàcil i ella, doncs, no ha defallit en el seu intent d'acabar aconseguint aquest campionat del món. En només 20 anys, que es diu aviat, doncs nosaltres li fem, com no pot ser d'una altra manera, una rebuda a l'Ajuntament, un homenatge més que merescut, perquè, com deia, és una lloretenca tossuda que ha aconseguit el campionat, la seva fita, i bueno, estem molt contents.
3: La recepció institucional a Daniela Guillén està oberta a tothom i es farà avui dimecres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. El Club Hoquei Lloret ha perdut el partit davant del Barça disputat ahir a la nit corresponent a la segona jornada de la Lliga Catalana. És un partit que s'havia ajornat al cap de setmana per les fortes pluges. El resultat va ser de derrota per 1-6. En el primer temps, els blaugrana es van avançar als 5 minuts de joc, però els lloretencs van aconseguir l'empat momentani en una acció de Marc Font. El marcador al descans, però, era de derrota per 1-4 i el Barça va fer 2 gols més a la represa per establir el definitiu i contundent 1-6. A la porteria blaugrana hi havia el lloretenc Carles Grau, que una temporada més defensa els colors del Barça a la màxima categoria de l'hoquei estatal, l'hoquei Lliga, on també hi serà el Club Hoquei Lloret. Es tracta de la segona derrota del Lloret a la Lliga Catalana. Ara l'equip té pendent el partit de la tercera jornada contra l'Alcoi, que encara no té data. I encara en plana esportiva, el Club Natació Lloret va aconseguir 4 primeres posicions i un bon grapat de marques personals a la primera jornada de la Lliga Catalana Infantil, que també va servir com a presa de temps pels nedadors d'etapes júnior i absolut. La competició es va disputar a Vic. Les primeres posicions van ser de Javi García en els 100 metres papallona i en els 200 metres estils i Gloria Timpani en els 200 metres esquena i en els 50 metres esquena. Els dos nedadors, a més, van obtenir un total de 3 nous rècords de club. Ho valora l'entrenador del Club Natació Lloret, Joan Parra, que es mostra molt satisfet amb els resultats obtinguts.
4: Estem força contents que la majoria de les proves que es van nedar ja es van aconseguir moltes marques personals, o sigui, és una gran feina de tots els nanos, de tot l'equip, i dintre d'aquestes marques fins i tot van haver-hi 3 nous rècords del club per part del Javi García amb el 100 papallona i la Glòria Timpani amb el 50 i 200 esquena.
3: A banda d'aquests resultats, també hi va haver altres nedadors que van acabar en segones i terceres posicions de diferents modalitats. Van ser Júlia García, Sasha González, Simón Kutcher, Stefan Reitor, Gustavo Hermida i Daniela Cuadrado.
2: La previsió del temps.
3: És una informació que ens ofereix cada dia a aquesta hora en Xavi Segura. Xavi, bona tarda.
5: Bona tarda. El temps continua inestable i es mantindrà aquesta influència d'un embussament d'aire fred ubicat a l'oest de la península, a l'Atlàntic, que afavorirà el creixement de nuvolades. Per tant, doncs se'n tornem-hi. Hi haurà xàfecs, tempestes irregulars a molts punts del país, sobretot de l'interior del Pirineu i del Prepirineu, que puntualment poden arribar també aquí a la costa. Per tant, aquesta possibilitat d'algun ruixat, sobretot, com diem, a primeres hores del matí i de nou a partir de la tarda. Poca cosa en comparació a altres zones del territori, ja que durant gran part del dia la probabilitat de pluja aquí a Lloret serà baixa. Això sí, per aiguamà, per si de cas, amb unes temperatures que es mantindran semblants o pujaran una mica més. Molta bonança al centre del dia, una màxima al voltant dels 25 graus a tot estirar. I a partir de dijous la notícia serà que baixaran clarament les temperatures. Baixarà aquest termòmetre a causa de l'entrada del vent del nord als extrems del país i, per tant, la refrescada serà notòria, tant de dia com de nit, amb mínimes a últimes hores de la jornada i encara precipitacions, risc de xàfecs, de tempestes a tota la zona nord-est de Catalunya, per tant, també aquí a la selva marítima. Però a partir de divendres, la situació meteorològica, els mapes indiquen que millorarà clarament i ja no s'espera pluja el que resta de setmana, però amb aquests termòmetres que quedaran ben tocats, suavitat al centre del dia i força fresca amb un punt de fredor de cara a les nits, un ambient clarament més tardorenc.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix 24 graus.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Escolta, beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'Ajuntament organitza una rebuda especial a la flamant campiona del món de motocross, la lloretenca Daniela Guillén. La pilota ha assolit aquesta fita recentment després d'una última cursa del Mundial excel·lent disputada a Austràlia. Daniela Guillén està molt agraïda que l'Ajuntament del seu poble la rebi d'aquesta manera i l'ajudi a donar-se a conèixer.
5: Molt contenta, no?, de que un ajuntament pugui rebre'm així i la veritat que és algo que es necessita, no? Al final, donar aquest valor als deportistes i, bueno, i donant-li l'ajuda de donar-se a conèixer també, pues, és algú que ajuda a l'esport i sobretot, pues, a mi, perquè el motocross, bueno, no és tan conegut, així que res, no, molt contenta.
4: Per la pilot de Lloret de Mar, haver guanyat el Mundial és un somni fet realitat.
5: Molt contenta, no? Al final, el somni que tant volia i perseguia des de ben petita, poder aconseguir-ho, la veritat que ha sigut algo molt gran. I res, la veritat que ara amb molta calma, d'haver guanyat ja per fin. I res, contenta de celebrar-ho amb la meva família, amb tota la meva gent.
4: Des de l'Ajuntament, el regidor d'Esports, Frederic Guic, assegura que era de rebut fer una rebuda especial a Daniela Guillén, que és una lluitadora nata que ha treballat molt per arribar fins aquí.
6: Ha sigut un èxit molt treballat. El món del motocross no és fàcil i ella, doncs, no ha defallit en el seu intent d'acabar aconseguint aquest campionat del món. En només 20 anys, que es diu aviat, doncs nosaltres li fem, com no pot ser d'una altra manera, una rebuda a l'Ajuntament, un homenatge més que merescut, perquè, com deia, és una lloretenca tossuda que ha aconseguit el campionat, la seva fita, i bueno, estem molt contents.
4: La recepció institucional a Daniela Guillén està oberta a tothom i es farà avui dimecres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Nova Ràdio Lloret. And you can dance. For inspiration.

0: Aunque aún no te conozco bien. Hay algo de mis ojos que siempre tendrás. Y cada noche un cuento nuevo inventaré. Porque toda la vida serás mi Elena.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La piscina de Lloret de Mar es manté tancada després dels efectes de les pluges torrencials de diumenge passat. L'equipament va detectar algunes filtracions i en una primera revisió es van identificar possibles danys estructurals. L'Ajuntament ha encarregat una anàlisi més profunda a un tècnic especialitzat per determinar l'abast dels desperfectes i si la instal·lació és segura per continuar acollint activitat esportiva. El regidor d'Esports, Frederic Guic, explica que encara no es pot determinar si aquests possibles danys són previs al temporal o si les pluges els han provocat o accentuat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha optat per mantenir l'equipament tancat preventivament fins a disposar d'una valoració tècnica completa. L'objectiu és determinar quins danys ha patit l'estructura i quines actuacions caldria fer. Guic insisteix que la prioritat és garantir la seguretat dels usuaris i assegura que no es reobrirà la instal·lació fins que hi hagi garanties.
4: Amb molt bon criteri i amb un primer anàlisi tècnic per part dels tècnics de la casa, l'arquitecte municipal, doncs vam decidir per seguretat esperar una valoració més profunda d'un tècnic estructural que ens digui quins danys ha patit realment l'estructura i què s'hi pot fer i si realment doncs aquesta instal·lació és segura per a la pràctica de l'esport. Per davant de tot està la seguretat de la gent i no seré jo el boig que digui que es pot entrar sense tenir segur que aquesta instal·lació és 100% segura.
3: L'Ajuntament preveu tenir l'informe tècnic en un termini màxim de 2 setmanes. A partir d'aquí es decidirà si la piscina pot tornar a obrir i funcionar amb normalitat o si caldrà mantenir-la tancada per executar les reparacions necessàries. Pel que fa als usuaris, el regidor ha volgut deixar clar que les quotes quedaran congelades mentre la instal·lació no es pugui utilitzar.
4: Les quotes, si això doncs passa al mes de novembre, no es passarà la quota del mes de novembre i totes aquestes quotes que ja s'han avançat, que ja s'han pagat, doncs queden congelades i es bonificarà. Òbviament, tots aquells dies que no han utilitzat els usuaris seran bonificats.
3: El tancament afecta la zona de piscina i el gimnàs, però no l'espai de raqueta. Les pistes de tennis i pàdel continuen funcionant amb normalitat. L'Ajuntament demana paciència als usuaris mentre es completa l'estudi i es determina quan es podrà reobrir la instal·lació i en quines condicions. En tot cas, el criteri serà garantir la seguretat abans de reprendre l'activitat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Ja ha començat la campanya de vacunació tant per la grip com per la Covid-19. Com ja és habitual, es divideix en dues fases. La primera s'adreça als col·lectius més vulnerables i, posteriorment, sobre tota la població. Laura Martín, infermera d'atenció primària a l'àrea bàsica de Lloret i Tossa i referent de vacunació, ha explicat quins són els col·lectius prioritaris durant aquests primers dies de la campanya.
5: Hem començat aquesta setmana la vacunació amb la primera fase, amb majors de 80 anys, o persones amb condició de risc, malalties cròniques, embarassades, personal docent, personal sanitari, i anirem ampliant amb una segona fase que estarà oberta a tota la població.
4: La resta de la població inclosa en les recomanacions es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. En total, en el conjunt de la regió sanitària de Girona es repartiran més de 170.000 dosis contra la grip i més de 95.000 contra la Covid-19. Aquesta diferència es deu a que la vacuna de la grip es dirigeix a tothom, mentre que la de la Covid es focalitza en els majors de 60 anys i les persones amb condicions de risc. Laura Martín recorda que la vacunació té un doble objectiu: protegir-nos a nosaltres mateixos i també a la comunitat. En general, la primera considera que hi ha consciència social.
5: Realment sí que estan molt, molt mentalitzades i es vacunen, venen a demanar per la vacunació, i també aprofitem moltes vegades quan ja comencen els mesos de tardor, no, prèviament, doncs, a recordar aquesta importància de vacunar-nos quan venen a consulta.
4: La infermera d'atenció primària de l'àrea de Lloret i Tossa adverteix que durant l'estiu hi ha hagut casos de grip A i que actualment es diagnostiquen casos lleus de grip, però per ara es desconeix la incidència que tindrà. Les persones que es vulguin vacunar s'han de dirigir al CAP del carrer d'Agustí Cabanyes, preferentment amb cita prèvia.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: passar.
1: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. L'Ajuntament ha obert un circuit d'atenció per orientar les persones que han patit afectacions per les tempestes del cap de setmana. Les persones que vulguin informar-se sobre les gestions i els tràmits que poden fer han de desplaçar-se a l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, ubicada al segon pis de l'antic sindicat. Per adreçar-s'hi, però, cal sol·licitar cita prèvia per telèfon o per correu electrònic. En aquesta oficina s'orienta tant a particulars com a comunitats de propietaris, autònoms o empreses sobre quines són les primeres gestions que han de fer. Això ho ha explicat el regidor de l'OMIC, Frederic Quic.
4: Hem d'estar al servei dels lloretens i lloretenques i sabem dels danys que han patit, malauradament, molts d'ells a les seves cases, a les seves instal·lacions, als seus negocis. Llavors, també sabem, a vegades, el farragós que és rebre resposta o començar doncs aquests tràmits amb les asseguradores. Llavors, nosaltres, en qualitat de servei als veïns i veïnes, doncs hem obert aquesta línia, l'OMIC està per això.
3: No obstant això, els afectats han de tenir clar que cal comunicar el sinistre a l'asseguradora dins dels 7 dies naturals posteriors i cal fer-ho per un canal que deixi constància. Un cop fet el tràmit, cal conservar el número de sinistre. Per fer la reclamació, cal documentar tots els danys amb fotografies o vídeos, recollir totes les factures, pressupostos i justificants de les despeses que es conservin i guardar tota la documentació relacionada amb la incidència i la reclamació a les pertinents asseguradores. Des de l'OMIC també atendran a totes aquelles persones a qui deneguin el sinistre, que no rebin resposta o que discrepin de la indemnització.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972-36-44-54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. La piscina de Lloret de Mar es manté tancada després dels efectes de les pluges torrencials de diumenge passat. L'equipament va detectar algunes filtracions i en una primera revisió es van identificar possibles danys estructurals. L'Ajuntament ha encarregat una anàlisi més profunda a un tècnic especialitzat per determinar l'abast dels desperfectes i si la instal·lació és segura per continuar acollint activitat esportiva. El regidor d'Esports, Frederic Guic, explica que encara no es pot determinar si aquests possibles danys són previs al temporal o si les pluges els han provocat o accentuat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha optat per mantenir l'equipament tancat preventivament fins a disposar d'una valoració tècnica completa. L'objectiu és determinar quins danys ha patit l'estructura i quines actuacions caldria fer. Guic insisteix que la prioritat és garantir la seguretat dels usuaris i assegura que no es reobrirà la instal·lació fins que hi hagi garanties.
4: Amb molt bon criteri i amb un primer anàlisi tècnic per part dels tècnics de la casa, l'arquitecte municipal, doncs vam decidir per seguretat doncs esperar una valoració més profunda d'un tècnic estructural que ens digui quins danys ha patit realment l'estructura i què s'hi pot fer i si realment doncs aquesta instal·lació és segura per a la pràctica de l'esport. Per davant de tot està la seguretat de la gent i no seré jo el boig que digui que es pot entrar sense tenir segur que aquesta instal·lació és 100% segura.
3: L'Ajuntament preveu tenir l'informe tècnic en un termini màxim de 2 setmanes. A partir d'aquí es decidirà si la piscina pot tornar a obrir i funcionar amb normalitat o si caldrà mantenir-la tancada per executar les reparacions necessàries. Pel que fa als usuaris, el regidor ha volgut deixar clar que les quotes quedaran congelades mentre la instal·lació no es pugui utilitzar.
4: Les quotes, si això doncs passa al mes de novembre, no es passarà la quota del mes de novembre i totes aquestes quotes que ja s'han avançat, que ja s'han pagat, doncs queden congelades i es bonificarà. Òbviament, tots aquells dies que no han utilitzat els usuaris seran bonificats.
3: El tancament afecta la zona de piscina i el gimnàs, però no l'espai de raqueta. Les pistes de tennis i pàdel continuen funcionant amb normalitat. L'Ajuntament demana paciència als usuaris mentre es completa l'estudi i es determina quan es podrà reobrir la instal·lació i en quines condicions. En tot cas, el criteri serà garantir la seguretat abans de reprendre l'activitat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

this is what.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat que em batega dins.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

0: Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. Ja ha començat la campanya de vacunació tant per la grip com per la Covid-19. Com ja és habitual, es divideix en dues fases. La primera s'adreça als col·lectius més vulnerables i, posteriorment, sobre tota la població. Laura Martín, infermera d'atenció primària a l'àrea bàsica de Lloret i Tossa i referent de vacunació, ha explicat quins són els col·lectius prioritaris durant aquests primers dies de la campanya.
4: Hem començat aquesta setmana la vacunació amb la primera fase, amb majors de 80 anys, o persones amb condició de risc, malalties cròniques, embarassades, personal docent, personal sanitari, i anirem ampliant amb una segona fase que estarà oberta a tota la població.
3: La resta de la població inclosa en les recomanacions es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. En total, en el conjunt de la regió sanitària de Girona es repartiran més de 170.000 dosis contra la grip i més de 95.000 contra la Covid-19. Aquesta diferència es deu a que la vacuna de la grip es dirigeix a tothom, mentre que la de la Covid es focalitza en els majors de 60 anys i les persones amb condicions de risc. Laura Martín recorda que la vacunació té un doble objectiu: protegir-nos a nosaltres mateixos i també a la comunitat. En general, la primera considera que hi ha consciència social.
4: Realment sí que estan molt, molt mentalitzades i es vacunen, venen a demanar per la vacunació, i també aprofitem moltes vegades quan ja comencen els mesos de tardor, no, prèviament, doncs, a recordar aquesta importància de vacunar-nos quan venen a consulta.
3: La infermera d'atenció primària de l'àrea de Lloret i Tossa adverteix que durant l'estiu hi ha hagut casos de grip A i que actualment es diagnostiquen casos lleus de grip, però per ara es desconeix la incidència que tindrà. Les persones que es vulguin vacunar s'han de dirigir al CAP del carrer d'Agustí Cabanyes, preferentment amb cita prèvia.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. El Teatre de Lloret acollirà aquest divendres al vespre l'espectacle Massília, de la companyia La Jarra Azul. La proposta narra la història dels intel·lectuals i artistes que l'any 1939 van fugir de la Guerra Civil Espanyola i van marxar cap a l'Argentina a bord d'aquest vaixell. L'obra és la tercera i última part d'una trilogia sobre els vaixells de l'exili que la companyia va començar fa més de 20 anys. El productor de l'espectacle és Òscar García.
3: Mira, el públic veurà una cloenda, podem dir, d'una trilogia que van començar fa més de 20 anys sobre vaixells de l'exili. Vam començar amb una obra que es deia Los Niños de Morelia, amb la Jarra Azul, que vam estrenar a Mèxic sobre un dels vaixells que després de la Guerra Civil Espanyola va anar, en aquest cas, cap a Mèxic. Després vam indagar i vam descobrir que n'hi havia més vaixells i vam començar la posada en escena a Winnipeg, el vaixell de Neruda, i la trilogia l'hem tancat amb Massília, no? Amb Massília, que és l'espectacle concretament que tracta, doncs, dels exiliats que van anar, en aquest cas, a Buenos Aires, on va haver un grupet d'intel·lectuals que van anar en aquest vaixell cap allà.
2: Amb dramatúrgia de Maria Donoso i Albert Boronat i direcció de Nelson Valente, l'espectacle combina teatre documental, una posada en escena contemporània i elements poètics per explicar una història d'exili que, segons la companyia, continua tenint punts de connexió amb l'actualitat. De fet, un dels objectius del muntatge és que el públic no es quedi només amb els fets històrics, sinó que pugui relacionar-los amb els conflictes i els moviments migratoris del present. Massília també busca arribar al públic jove a través d'una posada en escena àgil i amb elements sorprenents.
3: Fa reflexionar i, sobretot, mira, una cosa que volíem era que poguéssim apropar-nos al tema de l'exili de més des d'una perspectiva, et diria, inclús juganera, no? Està plantejat de manera molt àgil el muntatge i des d'una perspectiva molt contemporània, no? Que tu poguessis reflexionar ja no només del que va passar a l'any 37, quan marxen aquests exiliats cap a Argentina, sinó que realment el puguem transportar a l'època d'avui i que la gent pugui reflexionar sobre aquests temes des d'una perspectiva actual, no? I per això ens interessava també poder enganxar el públic jove.
2: La proposta, que es va estrenar al Festival Grec, ha passat posteriorment per diferents punts de Catalunya, el País Basc i Lleó, amb una acollida molt positiva, segons afirma el productor. L'espectacle es podrà veure aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de Lloret. Les entrades tenen un preu de 16 euros.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Thank you.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.